0: Prodigy, un cartell que respecta les sigles dels orígens, tot i que el públic hagi canviat en els últims anys amb predomini d'assistents nacionals. Enguany s'han pres més mesures per tal de combatre la calor, tot i que pel moment no hi ha avisos actius a Benicàssim. Héctor Morejón és brand manager de la promotora de Music Republic.
1: También hemos tomado como medidas para esa ola de calor, para que la gente pues eso pueda estar cómoda. Hemos ampliado puntos de agua para que la gente pueda beber, hemos ampliado zonas de sombras, también hemos puesto como bastantes nebulizadores, ventiladores, para que la gente pueda estar más cómoda y pueda disfrutar del festival desde el inicio.
0: El FIB torna a celebrar-se baix les crítiques de les associacions pro-palestines que demanen a l'Ajuntament de Benicàssim que no otorgui ajudes a The Music Republic finançada pel fons inversor pro-israelià KKR. L'any passat, els com residente cancel·laren la seva actuació per aquest motiu.
2: Franz Ferdinand, les dejamos. Por favor, vayan o no al festival, tengan mucha precaución con este episodio de

0: Cacaeda. L'any passat, és com Residente cancel·laren la seva actuació per aquest motiu.
1: Franz Ferdinand, les dejamos. Por favor, vayan o no al festival, tengan mucha precaución con este episodio de...